Camille Arbolès, trobem zics com boa. Zinc tertant íntegre lo ha cartot. En únic roman a magnífic entuin. Desgarrat estem a valoi polbuin. Ei, Arbolès, trobem zics com boa. Zinc tertant íntegre lo ha cartot. En únic roman a magnífic enduin. Desgarrat estem a valoi polbuin.